0: emisora municipal.
1: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
2: 91.3
0: Ripollet Ràdio.

0: Ripollet Ràdio.
1: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
0: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: parla Mar Batalla Poveda. L'aigua no dona treva a Ripollet i Catalunya. Després d'un dissabte i matinada de diumenge crític que ha deixat registres històrics, aquest dilluns es confirma que s'acaba de formar un nou sistema convectiu mesoescalar davant la costa, que ens deixarà nous registres que poden superar els 40 mil·límetres en 40 minuts. Tot això arriba després de que el fort temporal de dissabte i diumenge deixés 168,8 litres per metre quadrat a Ripollet. Malgrat la intensitat i el caràcter sostingut de les precipitacions, no s'han produït grans danys materials. El més important és la suspensió de les classes a l'escola d'adults o Matuset aquest dilluns, a causa de l'entrada d'aigua i problemes amb les llums. A banda d'això, s'han registrat la caiguda d'un pi al carrer Cervantes sobre tres cotxes i la inundació d'un espai d'aparcament al Pont Vell. El grup de teatre del Casal d'Avis de Ripollet ha celebrat aquest dissabte al Teatre Auditori la 16a edició de Reviviendo la Copla, marcada enguany per l'alerta meteorològica que va obligar a escurçar el programa. Copla, boleros, pasdobles, flamenc i sevillanes van donar pas al Sainet, el Chico Enmascarado, que va tancar la tarda amb rialles. L'espectacle va acabar puntualment i els assistents es van afanyar a tornar a casa davant les alertes meteorològiques. I tanquem un punt d'agenda. Avui a 7:15 tenim a la Biblioteca Municipal Book Club amb Small Good Thing. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. L'aigua no dona treva a Ripollet i Catalunya. Després d'un dissabte i matinada diumenge crític que ha deixat registres històrics, aquest dilluns es confirma que s'acaba de formar un nou sistema convectiu mesoescalar davant la costa, que ens deixarà nous registres que poden superar els 40 mil·límetres en 40 minuts. Tot això arriba després de que el fort temporal de dissabte i diumenge deixés 168,8 litres per metre quadrat a Ripollet. Malgrat la intensitat i el caràcter sostingut de les precipitacions, no s'han produït grans danys materials. El més important és la suspensió de les classes a l'escola d'adults Matuset aquest dilluns, a causa de l'entrada d'aigua i problemes amb les llums. A banda d'això, s'han registrat la caiguda d'un pi al carrer Cervantes sobre tres cotxes i la inundació d'un espai d'aparcament al Pont Vell. El grup de teatre del Casal d'Avis de Ripollet ha celebrat aquest dissabte al Teatre Auditori la 16a edició de Reviviendo la Copla, marcada enguany per l'alerta meteorològica que va obligar a escurçar el programa. Copla, boleros, pasdobles, flamenc i sevillanes van donar pas al Sainet, el Chico Enmascarado, que va tancar la tarda amb rialles. L'espectacle va acabar puntualment i els assistents es van afanyar a tornar a casa davant les alertes meteorològiques. I tanquem un punt d'agenda. Avui a 6:45 tenim a la Biblioteca Municipal Book Club amb Small Good Thing. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: Estàs escuchando el gramófono.
4: Bueno, que tenemos agua para el rato hasta el punto de las 2. Estaremos en alerta. Las 11 de la mañana, 2 minutos. Over again, él es Brian Ice.

0: Butlletí informatiu.
1: Us parla Mar Batalla Poveda. L'aigua no dona treva a Ripollet i Catalunya. Després d'un dissabte i matinada diumenge crític que ha deixat registres històrics, aquest dilluns es confirma que s'acaba de formar un nou sistema convectiu mesoescalar davant la costa, que ens deixarà nous registres que poden superar els 40 mil·límetres en 40 minuts. Tot això arriba després de que el fort temporal de dissabte i diumenge deixés 168,8 litres per metre quadrat a Ripollet. Malgrat la intensitat i el caràcter sostingut de les precipitacions, no s'han produït grans danys materials. El més important és la suspensió de les classes a l'escola d'adults Jaume Matuset aquest dilluns, a causa de l'entrada d'aigua i problemes amb les llums. A banda d'això, s'ha enregistrat la caiguda d'un pi al carrer Cervantes sobre tres cotxes i la inundació d'un espai d'aparcament al Pont Vell. El grup de teatre del Casal d'Avis de Ripollet ha celebrat aquest dissabte al Teatre Auditori la 16a edició de Reviviendo la Copla, marcada enguany per l'alerta meteorològica que va obligar a escurçar el programa. Copla, boleros, pasdobles, flamenc i sevillanes van donar pas al Sainet, el Chico Enmascarado, que va tancar la tarda amb rialles. L'espectacle va acabar puntualment i els assistents es van afanyar a tornar a casa davant les alertes meteorològiques. I tanquem un punt d'agenda. Avui a 6:45 tenim a la Biblioteca Municipal Book Club amb Small Good Thing. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'Info Ripollet.
2: Ripollet Ràdio.
3: Estàs escuchando el gramófono.
4: Entramos ya en la recta final de este gramófono de hoy, lunes. Escuchando a las 12 de la mañana, 12 de la mañana y 2 minutos. The Look of Love, ellos son ABC.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. L'aigua no dona treva a Ripollet i Catalunya. Després d'un dissabte i matinada diumenge crític que ha deixat registres històrics, aquest dilluns es confirma que s'acaba de formar un nou sistema convectiu mesoescalar davant la costa, que ens deixarà nous registres que poden superar els 40 mil·límetres en 40 minuts. Tot això arriba després de que el fort temporal de dissabte i diumenge deixés 168,8 litres per metre quadrat a Ripollet. Malgrat la intensitat i el caràcter sostingut de les precipitacions, no s'han produït grans danys materials. El més important és la suspensió de les classes a l'escola d'adults Jaume Matuset aquest dilluns, a causa de l'entrada d'aigua i problemes amb les llums. A banda d'això, s'ha enregistrat la caiguda d'un pi al carrer Cervantes sobre tres cotxes i la inundació d'un espai d'aparcament al Pont Vell. El grup de teatre del Casal d'Avis de Ripollet ha celebrat aquest dissabte al Teatre Auditori la 16a edició de Reviviendo la Copla, marcada enguany per l'alerta meteorològica que va obligar a escurçar el programa. Copla, boleros, pasdobles, flamenc i sevillanes van donar pas al Sainet, el Xic Enmascarador, que va tancar la tarda amb rialles. L'espectacle va acabar puntualment i els assistents es van afanyar a tornar a casa davant les alertes meteorològiques. I tanquem un punt d'agenda. Avui a 6:45 tenim a la Biblioteca Municipal Book Club amb Small Good Thing. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.

Ripollet Ràdio. Cançons que valen per mil paraules. Clàssics contemporanis. 1, 2, 1, 2, 3.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. L'aigua no dona treva a Ripollet i Catalunya. Després d'un dissabte i matinada diumenge crític que ha deixat registres històrics, aquest dilluns es confirma que s'acaba de formar un nou sistema convectiu mesoescalar davant la costa, que ens deixarà nous registres que poden superar els 40 mil·límetres en 40 minuts. Tot això arriba després de que el fort temporal de dissabte i diumenge deixés 168,8 litres per metre quadrat a Ripollet. Malgrat la intensitat i el caràcter sostingut de les precipitacions, no s'han produït grans danys materials. El més important és la suspensió de les classes a l'escola d'adults Matuset aquest dilluns, a causa de l'entrada d'aigua i problemes amb les llums. A banda d'això, s'ha enregistrat la caiguda d'un pi al carrer Cervantes sobre tres cotxes i la inundació d'un espai d'aparcament al Pont Vell. El grup de teatre del Casal d'Avis de Ripollet ha celebrat aquest dissabte al Teatre Auditori la 16a edició de Reviviendo la Copla, marcada enguany per l'alerta meteorològica que va obligar a escurçar el programa. Copla, boleros, pasdobles, flamenc i sevillanes van donar pas al Sainet, el Chico Enmascarado, que va tancar la tarda amb rialles. L'espectacle va acabar puntualment i els assistents es van afanyar a tornar a casa davant les alertes meteorològiques. I tanquem un punt d'agenda. Avui a 6:45 tenim a la Biblioteca Municipal Book Club amb Small Good Thing. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.

vols guanyar, l'altre bandul l'has de destruir. Noi, no siguis cagamiques, que has de ser menys pacifista que...

0: 91.3.
1: La millor música. La millor música. 91.3. Ripollet Ràdio.
2: Info. Butlletí informatiu.
3: Us parla Mar Batalla Poveda. L'aigua no dona treva a Ripollet i Catalunya. Després d'un dissabte i matinada diumenge crític que ha deixat registres històrics, aquest dilluns es confirma que s'acaba de formar un nou sistema convectiu mesoescalar davant la costa, que ens deixarà nous registres que poden superar els 40 mil·límetres en 40 minuts. Tot això arriba després de que el fort temporal de dissabte i diumenge deixés 168,8 litres per metre quadrat a Ripollet. Malgrat la intensitat i el caràcter sostingut de les precipitacions, no s'han produït grans danys materials. El més important és la suspensió de les classes a l'escola d'adults Jaume Matuset aquest dilluns, a causa de l'entrada d'aigua i problemes amb les llums. A banda d'això, s'ha enregistrat la caiguda d'un pi al carrer Cervantes sobre tres cotxes i la inundació d'un espai d'aparcament al Pont Vell. El grup de teatre del Casal d'Avis de Ripollet ha celebrat aquest dissabte al Teatre Auditori la 16a edició de Reviviendo la Copla, marcada enguany per l'alerta meteorològica que va obligar a escurçar el programa. Copla, boleros, pasdobles, flamenc i sevillanes van donar pas al Sainet, el Chico Enmascarado, que va tancar la tarda amb rialles. L'espectacle va acabar puntualment i els assistents es van afanyar a tornar a casa davant les alertes meteorològiques. I tanquem un punt d'agenda. Avui a 6:45 tenim a la Biblioteca Municipal Book Club amb Small Good Thing. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'Info Ripollet.
2: Ripollet Ràdio. 91.3. L'emissora municipal.

0: Són les 7.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
2: Info. Butlletí informatiu.
3: Us parla Mar Batalla Poveda. L'aigua no dona treva a Ripollet i Catalunya. Després d'un dissabte i matinada diumenge crític que ha deixat registres històrics, aquest dilluns es confirma que s'acaba de formar un nou sistema convectiu mesoescalar davant la costa, que ens deixarà nous registres que poden superar els 40 mil·límetres en 40 minuts. Tot això arriba després de que el fort temporal de dissabte i diumenge deixés 168,8 litres per metre quadrat a Ripollet. Malgrat la intensitat i el caràcter sostingut de les precipitacions, no s'han produït grans danys materials. El més important és la suspensió de les classes a l'escola d'adults Jaume Matuset aquest dilluns, a causa de l'entrada d'aigua i problemes amb les llums. A banda d'això, s'ha enregistrat la caiguda d'un pi al carrer Cervantes sobre tres cotxes i la inundació d'un espai d'aparcament al Pont Vell. El grup de teatre del Casal d'Avis de Ripollet ha celebrat aquest dissabte al Teatre Auditori la 16a edició de Reviviendo la Copla, marcada enguany per l'alerta meteorològica que va obligar a escurçar el programa. Copla, boleros, pasdobles, flamenc i sevillanes van donar pas al Sainet, el xic enmascarador que va tancar la tarda amb rialles. L'espectacle va acabar puntualment i els assistents es van afanyar a tornar a casa davant les alertes meteorològiques. I tanquem un punt d'agenda. Avui a 6:45 tenim a la Biblioteca Municipal Book Club amb Small Good Thing. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.
4: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
5: No te quedes atrás
4: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos Líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
5: En Top Música Nueva.
4: Todos los lunes a las 9 de la noche aquí en Ripollet Radio.
6: A veure, 91.3. A veure, que si sona, que no sona. Montserrat, que no sona.
7: A veure, què no sona, papa?
6: Los terneros, aquells que canten, que toquen música, que se... Sí, que parlen, que són tres.
7: Però què dius, de terneros? Los tres tenores, papa, de Ripollet.
6: Això. Però a quina hora és?
7: De 5 a 7, los miércoles. I si no, ripolletradio.cat.
1: Ripollet Ràdio.

0: Serendipia, el enigma ancestral, donde la magia y la historia se dan la mano. Desde leyendas encantadas hasta sortilegios antiguos, investigamos secretos, conexiones místicas, antiguos enigmas y civilizaciones perdidas. Únete a nuestro fascinante viaje hacia lo desconocido, el primer y tercer miércoles de mes en Ripollet Radio, a las 8 de la noche.
1: Hola, sóc Ramon Argenter. Us espero tots els dimecres i dijous de 10 a 1 del migdia a la sintonia de Ripollet Ràdio, on escoltarem els millors èxits musicals de tots els temps. Si em vols acompanyar, ens trobarem tots els dimecres i dijous al 91.3 de l'FM, amb els matins pop rock.
2: Estàs a Facebook? Busca'ns i fes m'agrada la nostra pàgina.
3: You got me on Facebook.
2: Segueix-nos per assabentar-te de les efemèrides i notícies musicals del dia. Concerts, festivals, recomanacions discogràfiques, amb informació dels nostres programes, darrers podcasts disponibles, convidats i activitats de l'emissora. Ripollet Ràdio, enamora't de la ràdio. Ara, també a través de Facebook.

Aquí acaba l'edició d'avui de Viatge a Ongo Bongo. Fins la propera emissió. Feliç viatge a Ongo Bongo, al planeta dels somnis.